Un genuès que es fa llastrada e fa cuiotri con la spada. Staga atenta, o a cantanca, staga atenta e già caple. Que te se te el diu de tit, pa fa que fin que la falsa. Alzo dio, lor l'han cupà, que tu manden scusa, pa passa fus. Per pagura que el que escapa, la teie inciuda una cruz. Va cantant que me sunque, piut, i si m'està en muntanya,